caupi sou com un clapet. Franis infirmes, soba sou let. Pas besoin de masque perdi, reso que serà mon destí, amb de brancos d'abelanier.

0: còp hi havia una formilleta que anava a Jerusalem. Passè sur glas, e lo glas i ocupèt la cambeta. Glas, que això estimi sant, escupada la cambeta la paura formilleta que anava a Jerusalem.
1: Una formigueta en son del mes de març, se cupèt la cambeta, tot elis de su glas, i se crida inquieto, glas, que això estimi sant,